0: Són les 13 i 22 minuts i aquesta sintonia ens obre el camí per a Zoco Radiofónico. És l'espai que posa a l'abast Ràdio Alcoi per als seus oients per si volen llançar un missatge de compra o de venda de qualsevol cosa. Ara és el moment. I poden participar en directe cridant al 96 652 62 76. Així mateix, també coneixen que si no poden o no valen participar ara, hi ha camins per deixar enregistrat el missatge. Un d'ells és a través del contestador de Ràdio Alcoi, que és el telèfon 96 652 62 77, i ahir, durant aquesta setmana, vam rebre aquest missatge.
1: Hola, vendo tres sofàs que se convierten en cama nido. Són de color azul, con estampados de varios colores, en perfecto estado, y cada uno tiene un cajón de almacenamiento bastante grande para poder tener el salón de tu casa súper bien colocado y súper arreglado. Los vendo por 150 euros los tres. Necesitamos cambiar de muebles y por eso los vendemos. Están súper nuevos. Y para ponerse en contacto, preguntar por Cristina y el teléfono es 615-38-41-79. Muchas gracias.
0: I tenim ara una crida en directe. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Avant.
2: Mire, voldria alquilar una plaça de garatge a proper de l'Avenida Hispanitat, plaça de Garraf, per ahí.
0: Val. Mm-hmm. D'acord. Un número de telèfon de contacte?
2: Sí, 603.
0: Sí.
2: 45.
0: Sí.
2: 06.
0: Sí.
2: 95.
0: El repetisc. 603 45 06 95.
2: Molt bé.
0: I busca poder llogar una plaça de cotxera per l'Avinguda de l'Espanyetat o plaça de l'Arrac.
2: Sí, Juan Gil Albert, que estiga a prop d'aquesta zona.
0: Molt bé.
2: Vale.
0: Gràcies.
2: Gràcies, adéu.
0: Adéu. També anem a per altre missatge que vam rebre al WhatsApp de Radio Alcoi. És el 655-995-795.
3: Vendo una litera de madera de 1,90 por 90. En cuatro cajones roperos, una litera de madera en buen estado y precio a convenir. El teléfono es 685-025-806. Gracias.
0: Estem en Zoco Radiofónico, si volen participar, 96 652 62 76. Tenim una cridada, bon dia.
4: Hola, buenas tardes.
0: Hola.
4: Sí, mira, aquí venen medios caballetes de madera buenos. Que de buen precio los dejaría, dos caballetes.
0: Vale.
4: De pintura, ¿eh?
0: Sí. ¿Y un número de teléfono de contacto?
4: 691.
0: 691. Sí.
4: 0270. Dejaría a buen precio.
0: Vale. Por favor, repite el teléfono, que no he podido tomar nota bien.
4: 691.
0: Sí.
4: 32.
0: 32.
4: 02.
0: Sí.
4: 70.
0: 70. Termina en 60.
4: 691 3202 70.
0: Perfecto. Gracias.
4: A ti.
0: Adiós.
4: Adiós.
0: I anem amb el missatge.
5: Buenos días. Se vende un Scalaxi de dos pistas, 13 coches y un contabuelas. Se venden tres lámparas de techo, de lágrima y araña de cristal, otra de porcelana y otra de bronce de cuatro plafones. ¿Sí? Y se venden mantelería bordadas y juego de capas para estrenar. Todo esto a muy bajo precio. Y se vende dos pisos en la calle San Nicolás, un entresuelo de 110 metros para vivienda o despacho y un cuarto piso de 70 metros recién reformado. Todo esto en el 611-845-204. Repito, 611-845-204. Gracias.
0: I així escrivim el punt final a l'edició d'avui de Zoco Radiofónico. Gràcies a les oients i als oients per participar. El proper dimarts de nou estarem així en aquesta secció, perquè ara arriba la tertúlia del medi ambient i amb ella tancarem l'oi per oi d'aquest dimarts. Gràcies, seguim.

0: En aquesta nova ocasió, la tertúlia de Medi Ambient, tenim ací en els estudis de Ràdio Alcoi els tres convidats, els habituals col·laboradors, que són Tono Vella. Hola, Tono.
1: Hola,
0: Bon dia, què tal? Com
1: bon
0: estem?
1: dia, molt bé.
0: Moltíssimes gràcies. Enrique Moltó.
1: Hola,
0: Enrique.
1: què tal?
0: Hola, què tal? Molt bé, i en aquesta ocasió, qui m'ha portat? Este xiquillo me'l conec. Este, vamos, me l'ha criat. Vicent Ferri, què tal, Vicent?
1: Molt bé,
0: Com
1: molt
0: estàs?
1: bé, Paco,
0: Molt
1: molt
0: bé, un
1: bé.
0: plaer de nou tindre't
1: Molt
0: ací en els
1: content
0: estudis de
1: d'estar ací
0: Ràdio
1: amb
0: Alcoi.
1: vosaltres.
0: Han estat xulos els programes, eh? Pep Cantó, tu i jo fem ahir quasi... Érem un
1: Ho
0: trio...
1: vam passar molt bé, la veritat que sí que ho vam
0: Si
1: passar molt bé.
0: els oients només la meitat de lo bé que ho vam passar nosaltres, però bueno, tornarem segur,
1: Molt bé.
0: i hem de parlar de molts animalets i de moltes cosetes més, però què anem a fer en concret en esta tertúlia medi ambient? Parlar de custòdia del territori. Però abans, Enrique, què dia ton pare en festes de l'any 63?
2: Exacte,
0: A
2: sí.
0: veure,
2: Com això,
0: digue.
2: pues n'hi ha que anar inventant alguna cosa, pues digo, ja que no vam tindre programa en abril, que per cert, no vam
0: Ai,
2: tindre
0: ai.
2: programa en abril,
0: Molt bé, molt bé.
2: pues podem dir alguna cosa
0: Ho havies de dir, eh? Ho havies de dir.
2: de lo que
0: A
2: es
0: veure.
2: feia en festes,
0: A veure.
2: bueno, per un poc senyalar, en esta època mon pare ja treballava tant en la fàbrica com en el camp, al mateix temps, les dues coses,
0: Sí.
2: això que va comentar, i és curiós, perquè, per exemple, del dia de la... Del
0: Aquí.
2: dia dels músics pràcticament no diu res que tinga que veure en festes, i del dia d'entrada de sí que diu fiestas de Sant Jorge, les entrades, ¿vale? O sigui, que
0: Vale.
2: se suposa que
0: Clar.
2: ahir entrades i res més, no? Però, dia 23, mañana trabajo en la caseta,
0: Ostres, dia Sant
2: i
0: Jordi.
2: per la tarda Sant Jorge, però després va anar al coll, però per matí va treballar a la caseta encara.
0: Vale.
2: I el dia 24, o sigui, el dia estrons, diu, però mañana trabajo en la caseta.
0: Ai.
2: Por la tarde he ido al cine. Que l'altre dia ho sentia,
0: Ostres, sí.
2: que era una activitat clàssica del dia estrons.
0: Virgilio,
2: vas a recordar
0: dia.
2: de
0: Virgilio,
2: Virgilio,
0: tu m'ho comentava,
2: efectivament.
0: Virgilio, però...
2: I res, però per suport, ni dia el descans ni bobades, saps?
0: No.
2: Dia 25, trabajar a l'8 de la fàbrica. I bilbar el trigo. Que exactament no sé què és, tinc que buscar el concepte.
0: Vivar.
2: Bilbar el trigo, sí, és una
0: Bilbar.
2: cosa que es feia en el blat
0: Hòstia.
2: en aquest moment. Ja te
0: Vale,
2: buscaré i t'ho diré.
0: Bilbar.
2: Però bueno, és significatiu, no? Ha
0: Sí, sí,
2: trobat
0: sí.
2: aixina, per suport, m'ho ha preparat un minut antes, però ho ha trobat i crec que és una cosa...
0: No, no ho digui amb els oients, que els oients no m'ho escolten, que ho prepares un minut.
2: Són gent seria, tu
0: Bueno, vale. A veure que no m'ho escolten. A veure, custòdia de territori. Tono, parla-mos, què vol dir?
3: Sí, bueno, més
0: Jo no
3: que
0: ho
3: què
0: sé.
3: vol dir, volíem portar una persona que es dedica a això professionalment, entre altres coses, i que s'ha convertit en una figura de gestió en el nostre territori, que ho contarà millor Vicent, però al final l'objectiu d'aquest programa és posar damunt de la

0: Y el gran impulsor o promotor de la custodia del territorio es en la Comunidad Valenciana, en el País Valencia. El Baix Col·legi era un màster i va començar a parlar-nos de la custodia del territori i de la potència que tenia eixa estratègia per ajudar a conservar territori, paisatges, valors naturals. I la veritat és que és una eina super... que es pot adaptar, que és modelable, perquè al final es tracta d'acordar, de signar o no signar acords per a fer partícips a la societat, a associacions, a col·lectius, a llauradors, a caçadors, en general a la societat civil en la conservació d'aquests valors naturals i d'aquest patrimoni natural, no? I ens va aparèixer molt curiosa, no? Tenint en compte, a més, que les administracions moltíssimes vegades no apleguen, no tenen capacitat ni de mitjos, ni econòmica, ni per a gestionar moltes vegades ni siquiera les zones protegides, els espais naturals protegits. Ja no parlar de l'altra part del territori, que també en moltes ocasions té valors importants i no se li pot ficar mà a l'hora de... Bueno, ja no ficar mà, potser no és la paraula adequada, però col·laborar en la gestió o en la preservació o en la conservació de les espècies, dels ecosistemes, dels boscos, de rius, dels entornos que tenen aquest valor natural.
1: Vale, o sea que tu el que vols és que l'expert o la persona de l'administració no arriba i el que fa és participar a totes les associacions... Camperols, tota la gent que té que veure en un conveni per a eixa custòdia del territori.
0: Bueno, mireu...
1: Gestió.
0: A veure, això van començar a fer-ho primer els anglesos. En anglès n'hi ha una paraula que es diu land trust. Ho hem fet molt els holandesos. Val? Mm. Al final és... que la societat civil s'implique i que el mateix propietari, en moltes ocasions, veja... senta el reconeixement de l'haver ajudat a preservar un entorn. Vale. I al final és molt complicat o molt senzill, perquè és tan fàcil com... Vaig a posar-vos un exemple concret. Vale. Val? Un terme municipal.
1: Vale.
0: En el terme municipal hi ha moltes propietats privades. I ahí hi ha, per exemple, una societat de caçadors, no? Es pot treballar en la societat de caçadors, signar... Anem a veure, estic parlant de la teoria, eh?
2: No, és que estic...
0: signar un acord en aquesta societat de caçadors i no es tracta només de fer la gestió d'aquesta propietat, sinó, a lo millor, pactar la cessió d'un ús durant un temps concret. Vull dir, que és un mecanisme molt, molt adaptable.
1: Vale.
0: La forma tradicional en què es coneix la custòdia del territori és... Hi ha una entitat de custòdia, que pot ser una associació conservacionista, per exemple, ecologista, o que pot ser un col·lectiu veïnal, no? I veuen que hi ha una propietat que té un valor ambiental concret, parlen amb el propietari i li ofereixen gestionar aquesta propietat. I gestionar aquesta propietat amb la intenció de conservar els valors naturals, ambientals, el patrimoni cultural... Val? I el propietari diu: "Oh, a mi què va
1: a costar-me?
0: Pues no va a costar-te res. O què va implicar-me? Vaig a deixar de poder utilitzar la meva propietat en este aspecte o en l'altre? Vaig a tindre que deixar que apartar aquests usos tradicionals, aquests costums que jo tenia?" Sí, no, normalment és compatible amb la gestió que es tenia, perquè una cosa que és un poc injusta és que si una propietat, una zona, un paratge concret arriba a tindre, arriba a dia d'avui en valor ecològic, és perquè els propietaris també han col·laborat i han ajudat
1: durant anys
0: a fer-ho compatible, no? Entonces, bueno, pues, i es signa un acord de custòdia per 5, per 10 anys pa poder preservar i seguir aquesta gestió. Aquesta és la modalitat clàssica de custòdia del territori. I en alguns països ha funcionat molt bé. En Anglaterra o en Holanda hi ha ONGs que tenen més d'un milió de socis, que és una autèntica barbaritat. Jo no sé, a dia d'avui no sé quants socis té, per exemple, si en Espanya la Societat Espanyola d'Ornitologia o BBF, però crec que no passen de 50.000, val?
1: I un milió.
0: I allí estan gestionant grans quantitats de territori amb acords de custòdia amb propietaris o amb comunitats locals, val? I així, per exemple, en Espanya on més ha funcionat la custòdia del territori, més exemples n'hi ha i més entitats de custòdia treballant, és en Catalunya, i n'hi ha quasi 200 acords de custòdia.